te gusta maquinera. E no di risa maquinero codo. Ayúdame a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llor